Don triste desasosiego, perquè morei afogado, un ruiseñor del meu pueblo. Aquests maquinda, guarquem mindsets.